0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Les nits s'omplen de música. Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.

0: Així que... Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de

0: porta't, protegeix-te i cuida els altres.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Si la calor no et deixa dormir, Radio Abrera.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
0: RadioBrea.cat. Connecta't a nosaltres.
3: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. RadioBrea. Marquem la diferència.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Molt clar que em dono per vençut.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Spirit.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.
1: Jo que pensava que estaria mal.
2: Ràdio Obrera, són les 4.
3: Que hora són, mi corazón?
4: Hora 23.
5: Te lo dije muy clarito.
6: Permanece a la escucha.
7: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
4: Hora 23.
7: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
4: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
7: A Ràdio Obrera, Hora 23.
8: Ràdio Reloj.
9: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
8: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
9: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
4: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Obrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.
5: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons, and all the rest took her soul and innocence.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

0: Jazz Club de Nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.
1: Big Friday on Air.
2: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: estàs, Lluís, no?
1: Ja poso el mode avió.
2: Ràdio Obrera non-stop. Stop, stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Quiero volver a enamorarte mil veces, todos los días, con tal de que tú me...
2: Ràdio Obrera, són les 6.
3: Fórmula 40 a Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Obrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
4: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
5: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, Jota Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
3: Ràdio Obrera, tots els dies són una festa. També els festius. Sintonitza'ns.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Just keep on.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera, 107.9.
1: Ràdio Abrera.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Avui a Ràdio Obrera, especial festius.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez compareixerà aquest matí a les 9 davant el ple del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen el PSOE. Ho farà en plena investigació del cas Leire i després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge Calama i de la sentència que condemna a 24 anys de presó el seu exministre José Luis Ábalos. Sánchez no només toparà amb les peticions de dimissió tant del PP com de Vox, sinó també amb retrets del seu soci d'investidura. Esquerra Republicana i Bildu reclamen que ompli de contingut el que queda de legislatura, mentre que Junts reclama eleccions anticipades i el PNB situa el llindar de la continuïtat en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. I aquí a casa nostra els bombers han atès 175 serveis durant la revetlla de Sant Joan entre les 8 del vespre i les 10 de la nit, segons ha explicat el cos d'emergències. Els serveis s'han concentrat principalment en petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com en actuacions preventives derivades de l'ús de material pirotècnic i fogueres. També s'han atès incidències puntuals relacionades amb la mobilitat i l'activitat pròpia de la revetlla. Els bombers apunten que, tot i aquest volum d'incidències, la franja ha transcorregut sense cap incident greu destacable. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Joan, que ens ha de venir amb una temperatura igual d'alta que els últims dies, de fet ja al matí, està despertant francament xafogós a moltes comarques i la tarda tornarà a portar valors per sobre dels 40 graus a l'ombra en alguns indrets de les comarques de Ponent. També aquesta tarda, novament, algunes tempestes al Pirineu, les més probables al Ripollès, a la Cerdanya, l'Albarga del Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, en molts casos tempestes amb força vent i alguns núvols baixos o alguna boira i tot en alguns racons de la costa, especialment aquest matí cap a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
2: I d'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la compensació de 442.000 euros que la Paeria de Lleida va pagar entre els anys 2024 i 2025 a l'antiga concessionària de radars municipals per no haver utilitzat el cinemòmetre mòbil durant bona part de la vigència del contracte entre el 2013 i principis del 2019. I en els esports, l'Igualada es proclama campió de l'Hockey Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final a la pista del Liceo a la tanda de penals i remunta així una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la Noia feia 29 anys que no aconseguien aquesta fita. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez. Especial Festa Major.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
5: Dijous 25 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà ruixada d'enfartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de ciclo outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
0: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
5: Divendres 26 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Brosa acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2 quarts de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 2 quarts d'11 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables Bram de Foc d'Abrera, i a 3 quarts de 12 es farà el piro musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
5: dissabte 27 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2 quarts d'una a 5, el parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Daniela la Pirata. A partir de 2 quarts de 5 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de Festa Major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Salvatana. A 2 quarts de 7, al pati de l'Escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat Sissens. A un quart de 10 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de Generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
5: diumenge 28 de juny.
4: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra, amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2 quarts d'una a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia l'Escola Ernest Lluc tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8 el Centre Polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'impro show especial LGTBI, i la gran actuació de la nit arribarà a 2 quarts d'11 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
5: dilluns 29 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'Amb de Sitges a l'hora de la parròquia. A 2 quarts de 7 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'Escola Ernest Lluc, i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 2 quarts de 8, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral, i a 2 quarts de 12, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació, l'agenda. especial Festa Major.
4: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
9: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
8: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
9: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
1: No te quedes atrás
0: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
1: En Top Música Nueva.
0: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
2: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
3: A Radio Abrera tots els dies són una festa. També els festius.
4: També els festius.
3: Sintonitza'ns.
5: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
6: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
7: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
8: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
9: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
10: Radio Abrera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radiobrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: también, yo también.
1: Pablo, que ahora me estoy riendo, ahora no.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Y tú qué tal, Pablo?
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
5: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. En uns minuts està previst que comenci la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez davant el ple del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Ho farà en plena investigació del cas Leire i després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge Calama i de la sentència que condemna a 24 anys de presó el seu exministre José Luis Ábalos. Sánchez no només toparà amb les peticions de dimissió del PP i de Vox, sinó també amb els retrets dels seus socis d'investidura. Per la seva banda, Esquerra i Bildu reclamen que ompli de contingut el que queda de legislatura, mentre que Junts reclama eleccions anticipades i el PNB situa el llindar de la continuïtat en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. I els bombers han atès 175 serveis durant la revetlla de Sant Joan durant la passada nit, segons ha explicat el cos d'emergències. Els serveis s'han concentrat principalment en petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com en actuacions preventives derivades de l'ús de material pirotècnic i fogueres. També s'han atès incidències puntuals relacionades amb la mobilitat i l'activitat pròpia de la revetlla. Els bombers apunten que, tot i aquest volum d'incidències, la franja ha transcorregut sense cap incident greu d'estat. I d'altra banda, es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis durant la jornada d'avui a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria dels municipis amb aquest risc es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat 4 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dilluns, coincidint amb aquesta onada de calor. Són dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 43. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I d'altra banda, l'Ajuntament d'Olot vol poder presentar-se com a acusació en els casos d'ocupacions delinqüencials. Així ho diu l'alcalde Agustí Arbós, que seria un pas més per poder frenar un fenomen que suposa un problema per a la seguretat i la convivència a la capital de la Garrotxa, segons assegura Arbós. I tanquem amb els esports. En futbol sala, derrota del Barça al tercer partit de la final a la pista del Pozo per 5-4 amb un gol dels murcians quan només quedaven 5 segons per al final del partit. Demà, quart partit de la sèrie a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez. Especial Festa Major.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
4: Dijous 25 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 6:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà l'uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJ joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
0: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
4: Divendres 26 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Brosa acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 7:45 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Ball a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la festa major a càrrec del Gran Germán. A 11:15 es farà la tronada de festa major seguida del Correfoc amb la colla de Diables Bram de Foc d'Abrera. I a 12:15 es farà el piro musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alkei Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
4: dissabte 27 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 1:15 a 5, al parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danira la Pirata. A partir de 4:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de festa major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Salvatana. A 7:15, al pati de l'escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat Sissens. A 9:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Diumenge 28 de juny.
3: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 1:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia l'escola Ernest Lluc tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de festa major. De 6 a 8 el centre polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A 8:15 del vespre al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'impro show especial LGTBI, i la gran actuació de la nit arribarà a 11:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Dilluns 29 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de festa major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb The Sid Jazz a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc, i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 8:15, l'auditori del centre polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la festa major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de fi de festa al parc de Can Morral, i a 12:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació, l'agenda. especial Festa Major.
3: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
3: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
3: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
8: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
10: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
11: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Radio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Radio Abrera i també a radioabrera.cat.
12: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
11: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
13: A Ràdio Abrera tots els dies són una festa. També els festius sintonitzen-s.
14: Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pausa.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
3: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
2: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit la dreta, pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. I aquí a casa nostra els bombers de la Generalitat han rebut entre les 8 de la tarda d'ahir i les 8 d'aquest matí 1.407 avisos relacionats amb la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Com és habitual, han actuat especialment a les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria dels avisos han estat per incendis urbans, majoritàriament de contenidors o incendis de vegetació. El Servei d'Emergències Mèdiques, d'altra banda, ha traslladat 3 persones en estat lleu a l'hospital en un incendi d'habitatge a Badalona i aquest matí una vintena de dotacions treballen en un incendi forestal a la Sénia, que això sí, ja està estabilitzat. I al fil del tema d'incendis, es van deactivar el Pla Alfa per risc molt alt a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria dels municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Parlem també de cultura, perquè el Departament de Cultura posa en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegir té Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i apropar així el servei de biblioteques públiques. Poden participar-hi fins a 2.500 infants i joves que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys i una tercera per a equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà i anglès i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis. I tanquem amb els esports. En hoquei patins, l'Igualada es proclama campió de l'hoquei Lliga després de guanyar el 5è i definitiu partit de la final ahir a la pista del Liceo a la tanda de penals i remunta així una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la Noia feia 29 anys que no aconseguien el títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Benabel Gómez. Especial Festa Major.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
5: Dijous 25 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera. La visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
0: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
5: Divendres 26 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Bros acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2 quarts de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 2 quarts d'11 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables, Bram de Foc d'Abrera, i a 3 quarts de 12 es farà el piro musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, el Key Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
5: dissabte 27 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2 quarts d'una a 5, el parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danira la Pirata. A partir de 2 quarts de 5 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de Festa Major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Salvatana. A 2 quarts de 7, al pati de l'Escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat Sissens. A un quart de 10 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el Ball de Nit amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
5: diumenge 28 de juny.
4: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2 quarts d'una a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia, l'Escola Ernest Lluc tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el Centre Polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 2 quarts d'11 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
5: dilluns 29 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb The Sid Jazz a l'hora de la parròquia. A 2 quarts de 7 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'Escola Ernest Lluc, i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 2 quarts de 8, l'Auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral, i a 2 quarts de 12, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació, l'agenda. especial Festa Major.
4: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
9: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
8: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
9: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
11: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90s.
1: Los temazos de siempre.
0: Las mejores melodías.
2: Y muy buen rollo.
3: Y muy buen rollo.
4: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
5: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
0: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo. Sonido Remember.
6: Ràdio Obrera et fa companyia en la programació especial Festius.
7: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
8: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
9: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
10: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
11: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu. Per de...

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu. No.

Aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: tu cora.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
4: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
3: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit, la dreta pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corrupto i li ha demanat que dissolgui les Corts Generals i convoqui eleccions. I en successos, el conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, a la comarca del Segrià, durant aquesta revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'home va perdre la vida en un accident al camí de Conillers per causes que s'estan investigant. En un primer moment no es va localitzar cap vehicle a la zona, però no es descarta la implicació d'un altre cotxe en l'accident. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I en mobilitat, la circulació de trens a l'R4 s'ha interromput entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 9:45, quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. El vehicle ha quedat bolcat, però tots els ocupants han pogut sortir. Un d'ells ha quedat ferit de més consideració que els altres. L'operadora del servei Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. D'altra banda, recordem també que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria es concentren a la Noguera, al Segrià, a les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. També el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, avui caixa o faixa pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. A partir de les 8, els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, l'agenda, amb Benabel Gómez, especial Festa Major.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
6: Dijous 25 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
1: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major,
6: Divendres 26 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Rocaibrós acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2 quarts de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la festa major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 es farà la tronada de festa major seguida del Correfoc amb la colla de Diables Bram de Foc de Brira, i a 3:15 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
1: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
6: dissabte 27 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2:15 a 5, al parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danir a la Pirata. A partir de 2:15 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de festa major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el ball de gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'orquestra Salvatana. A 6:45, al pati de l'escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat Sissens. A 9:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al passeig de l'Església, i a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de Generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
1: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
6: diumenge 28 de juny.
5: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènech al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia l'escola Ernest Lluc tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el Centre Polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'impro show especial LGTBI, i la gran actuació de la nit arribarà a 2:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
1: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
6: dilluns 29 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb de Sitges a l'hora de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc, i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 6:45, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de fi de festa al parc de Can Morral, i a 12:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
1: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
1: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
1: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
9: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
6: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
9: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
10: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Toser, a Jazz Club de nit.
11: Hola, soy J.C. Randoñ.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Què escoltes al mòbil?
5: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera?
5: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
4: En directe?
5: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
4: No.
5: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
4: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
7: La ràdio més propera. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Abrera som cultura.
6: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
5: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
3: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
2: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. D'altra banda, des de Junts, Míriam Nogueras ha demanat a Sánchez que deixi pas a un nou president socialista sense necessitat d'anar a les urnes, però el PSOE ja ha apuntat a la formació de Carles Puigdemont, que té al seu abast, dona suport a la moció de censura que vol plantejar el Partit Popular per aconseguir aquest objectiu. I a Rodalies, la circulació de trens a l'R4 s'ha restablert entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord després d'haver estat interrompuda al voltant d'una hora per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 3:15 quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. Renfe ja ha informat que manté el servei alternatiu per carretera, de moment entre les dues estacions i amb parades intermèdies. I pel que fa a la revetlla, la nit de Sant Joan a Catalunya ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Del total d'arrestats, 42 han estat per delictes contra el patrimoni, 14 per lesions, 26 per violències de gènere i 36 per altres fets. Pel que fa a la meteorologia, avui es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. Tenim també més successos. El conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui el Barça disputa el quart partit de la final de la Lliga CB amb l'obligació de guanyar per força el cinquè i definitiu davant del València Bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez. Especial Festa Major.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
5: Dijous 25 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica de Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 6:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà l'uixata d'enfartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de ciclo outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJ joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
0: Abrera Informació. L'Agenda. Especial Festa Major.
5: Divendres 26 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Bros acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2:15 de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Ball a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables Bram de Foc d'Abrera, i a 3:15 es farà el piromusical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: Dissabte 27 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2:15 a 5, al parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danira la Pirata. A partir de 2:15 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de Festa Major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Salvatana. A 2:15, al pati de l'Escola Ernest Lluch, acollirà la trobada de Seat Sissens. A 1:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: Diumenge 28 de juny.
4: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia l'Escola Ernest Lluch tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el Centre Polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A 8:15 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'impro show especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 10:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: Dilluns 29 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'Escola Ernest Lluch és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb The Sid Jazz a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'Escola Ernest Lluch, i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 8:15, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de fi de festa al parc de Can Morral, i a 12:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació, l'agenda. especial Festa Major.
4: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
9: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segur i cohesionada.
8: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
9: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
11: ¿Qué horas son, mi corazón?
12: Hora 23.
13: Permanece a la escucha.
12: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
14: 12 de la noche en La Habana.
15: De la noche en San Salvador, El Salvador.
14: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
16: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. A Andolla i ens ho passarem força bé.
13: That's right.
17: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
18: Ràdio Abrera, tots els dies són una festa. També els festius.
19: També els festius.
18: Sintonitza'ns.
20: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
21: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
22: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
23: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
24: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
25: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis.
26: FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
27: Que et posi Ràdio Abrera.
28: Que et posi Ràdio Abrera.
29: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
30: Hey, what up, girl?
29: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
30: Let's
29: before
30: go.
29: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
1: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

l'àvia amb el Xavi. Ningú va dir que fos fàcil. Fent surf al tsunami, estic creuant l'Atlàntic. Deixar-me la pell i fer-ho autèntic.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. I al fil d'aquests casos de corrupció, el jutge José Luis Calama, citat a declarar com a investigat en el cas Plus Ultra, l'empresari Julio Martínez, amic de l'exvicepresident Rodríguez Zapatero i propietari d'Anàlisis Relevante, una de les empreses investigades en el cas. El magistrat insta Martínez a compareixer davant l'Audiència Nacional el pròxim 21 de juliol a les 9 del matí. I aquí a casa nostra, la nit de Sant Joan a Catalunya ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la rebel·la. Els agents han desplegat i han aixecat 7 actes per infraccions a la llei de seguretat ciutadana i així mateix el telèfon 112 ha rebut trucades per 10.260 incidents, un 16% menys, això sí, que l'any passat. D'altra banda, també recordem que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis durant la jornada avui a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, al Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 d'aquesta tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en mobilitat, la circulació de trens a Rodalies de les línies R2 i R2 Nord entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu està a hores d'ara interrompuda. Segons ha informat Adif, els trens han deixat de circular per una incidència relacionada amb el subministrament elèctric. La mateixa font ha explicat que s'està treballant per resoldre el problema amb la màxima brevetat possible. I en successos, el conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant aquesta revetlla de Sant Joan. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I tanquem amb els esports. En futbol sala i derrota del Barça al tercer partit de la final a la pista del Pozo per 5-4 amb un gol dels murcians quan només quedaven 5 segons de partit. Demà, quart partit de la sèrie a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Benabel Gómez, especial Festa Major.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
4: Dijous 25 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera. La visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà ruixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
0: Abrera Informació, L'Agenda. Especial Festa Major.
4: Divendres 26 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Bros acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2:15 de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre a la plaça de Pau Casal serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 d'11 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables Bram de Foc d'Abrera, i a 3:15 de 12 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
4: dissabte 27 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2:15 d'1 a 5, el parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danira la Pirata. A partir de 2:15 de 5 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de Festa Major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Salvatana. A 2:15 de 7, al pati de l'Escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat Sissens. A 1:15 de 10 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de Generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Diumenge 28 de juny.
3: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènech al carrer del Mig. A 2:15 d'1 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia a l'escola Ernest Lluc tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el centre polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A 8:15 de 9 del vespre al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'impro show especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 2:15 d'11 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Dilluns 29 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb de Sitges a l'hora de la parròquia. A 2:15 de 7 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc, i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 2:15 de 8, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de fi de festa al parc de Can Morral, i a 2:15 de 12, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
3: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
3: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a 1:00. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1:00 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
3: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
8: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
9: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha.
10: Ya no sonríe más arreglato.
11: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
12: Oh, now, like
11: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
13: A Ràdio Abrera.
14: A Ràdio Abrera.
15: A Ràdio Abrera tots els dies són una festa. També els festius sintonitzen.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
5: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
4: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
5: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
4: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
5: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
6: Entre tots i totes, fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: Tenim la fórmula perfecta
9: per gaudir de l'estiu.
10: Ràdio Abrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: La millor música i tota la informació també als festius.
1: També als festius.
0: A Ràdio Obrera, a Ràdio Obrera, a Ràdio Obrera.
2: Estiu a Bricocentro Obrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
3: Bricocentro Obrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroobrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
2: Bricocentro Obrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
3: Estiu a Bricocentro Abrera.
4: Bricocentro, colaje y decoración.
5: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París. En marxa des de les 9 d'aquest matí la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i on ha negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. Sánchez també nega que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ratifica la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i critica les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de no dimitir per falta de dignitat. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan. Segons ha pogut confirmar la CN de fonts policials, el menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i després va fugir. Cap a 8:45 de la nit, la policia va rebre l'avís que hi havia una persona inconscient al camí i va obrir una investigació per esclarir els fets. Finalment, aquesta matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. En mobilitat, la circulació de trens de rodalies de les línies R2 i R2 Nord entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu està interrompuda. Segons ha informat Adif, els trens han deixat de circular per una incidència relacionada amb el subministrament elèctric. Rodalies informa també que la línia R4 ha interromput la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació per una incidència a la infraestructura i tampoc circulen els trens de la línia R11 entre Barcelona-Sants i Montcada i Reixac. I encara més incidències a Rodalies, perquè la circulació tota la línia R3 es troba suspesa per un incendi que s'ha produït a la zona de Granollers-Canovelles. La línia de tren que uneix l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà està oferint servei alternatiu per carretera. Passem ara al Pla Alfa, que recordem continua en fase d'alerta a 132 municipis de dues comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya també manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, Caixa Ufaixa avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana. Els blaugranes, a partir de les 8, necessiten guanyar per forçar el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Benabel Gómez. Especial Festa Major.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
4: Dijous 25 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Detweiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
0: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
4: Divendres 26 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Brosa acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 8:15 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la festa major a càrrec del Gran Germán. A 11:15 es farà la tronada de festa major seguida del Correfoc amb la colla de Diables, Bram de Foc de Brira. I a 12:15 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
4: dissabte 27 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 1:15 a 5, al parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danir a la Pirata. A partir de 4:15 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de festa major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Salvatana. A 7:15, al pati de l'escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat Sissens. A 1:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Diumenge 28 de juny.
3: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al casal de la Gent Gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 1:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia l'escola Ernest Lluc tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el Centre Polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A 9:15 del vespre al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 11:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Dilluns 29 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de festa major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'Amb de Sitges a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc, i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral, i a 12:15, nit d'havaneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació, l'agenda. especial Festa Major.
3: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
3: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
3: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
8: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
7: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
10: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
11: música y cultura de club de calidad. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Ana Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
12: Radio Abrera et fa companyia en la programació especial Festius.
13: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
14: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
15: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
16: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
17: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu. Maxi!

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Un incendi de vegetació a Sant Quirze de Safaja obliga a confinar un càmping proper al foc. Els bombers han rebut l'avís prop de 2:15 d'avui, dia de Sant Joan. Segons el cos d'emergències, el foc crema en ascendent i en alta intensitat en una zona forestal entre la carretera BV-1341 i un càmping, que, com us dèiem, s'ha confinat com a mesura preventiva. S'hi han destinat 12 dotacions terrestres i 2 helicòpters bombarders. El cos ha assegurat que el foc avançava en direcció contrària al càmping. I per ara els agents estan treballant als dos flancs de l'incendi amb una línia d'aigua. Precisament parlem de la calor, i és que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat 13 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i ahir dimarts, coincidint amb l'onada de calor. Són dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III. I seguim parlant a nivell de successos, ja que la circulació ha quedat restablerta per via única l'R4 entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. El servei havia quedat tallat per una incidència en la infraestructura. Això sí, continuen tallades les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sants i Montcada i Reixac. Adif treballa per resoldre la incidència. I seguim parlant encara en plana de successos, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. I seguim amb la següent, és que la nit de Sant Joan, aquesta nit que ha vingut anteriorment, la nit de la revetlla, ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. I repassant a nivell dels bombers, els bombers, entre les 8 de la tarda d'ahir i les 8 del matí, han rebut 1.407 avisos relacionats amb la celebració d'aquesta revetlla. I parlem en plena política. Parlem que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor Koldo García. Sánchez també ha negat que el PSOE hagi financiat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Mm. Ja en cultura, les colles castelleres de Valls han desafiat de forma victoriosa la calorada d'aquesta diada de Sant Joan. Entre les dues colles de Valls, la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Valls, han fet una actuació amb 5 games extra. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Informació. L'agenda. Amb Benabel Gómez. Especial Festa Major.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
5: Dijous 25 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 6:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 PM. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 PM. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 PM. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 PM, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 PM. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 PM, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 PM.
3: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
5: Divendres 26 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Brosa acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2 quarts de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la festa major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 es farà la tronada de festa major seguida del Correfoc amb la colla de Diables Bram de Foc de Brira, i a 3:15 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
3: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
5: dissabte 27 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2:15 a 5, al parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danira la Pirata. A partir de 2:15 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs del Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de festa major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Salvatana. A 6:45, al pati de l'Escola Ernest Lluch, acollirà la trobada de Seat Sissens. A 9:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de Generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
3: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
5: diumenge 28 de juny.
4: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènech al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia l'escola Ernest Lluch tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el Centre Polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A 9:15 del vespre al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'impro show especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 9:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
3: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
5: dilluns 29 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'Amb de Sitges a l'hora de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluch, i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 8:15, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral, i a 12:15, nit d'havaneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
3: Abrera Informació, l'agenda. especial Festa Major.
4: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
3: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
3: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
3: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
5: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
4: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Radio Obrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze Safaja pel foc forestal que s'ha declarat al terme municipal. Es fa per una qüestió, sobretot, d'evitar la mobilitat. Protecció Civil precisament ha enviat una alerta als mòbils d'aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Abans ja s'havia demanat el confinament d'un càmping proper, tot i que el foc no avança en aquella direcció. Hi ha mobilitzades 25 dotacions terrestres a bombers i 6 mitjans aeris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment el dret, on a hores d'ara hi ha la part més activa d'aquest foc. Primerament s'han prioritzat les descàrregues del flanc esquerre que anava en direcció al municipi i la cua està ancorada a la carretera, que precisament també està tallada al trànsit. Precisament per aquest perill d'incendis es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat, precisament ja no pels incendis, sinó per la calor, 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts, coincidint amb aquesta onada de calor. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides sobretot entre Ponent i l'Empordà. I repassem en successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. Finalment, aquest dimecres a la matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident a Lleida i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. I parlem en política, ja que el Ministeri d'Educació espanyol ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat en la franja del 0-3 i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que és el que ja s'està aplicant a Catalunya. També recull els 22 de primària i els 25 a secundària que apareixen al projecte de la llei que està tramitant al Congrés. I passem en plana cultural, ja que les colles castelleres de Valls han desafiat de forma victoriosa la calorada d'aquesta diada de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça de forma exitosa el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i acabat la seva actuació amb el 7 de 9 en folre. En canvi, la colla joves Xiquets de Valls han tancat també una gran actuació amb el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez. Especial Festa Major.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
5: Dijous 25 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera. La visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
3: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
5: Divendres 26 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Brosa acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2 quarts de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casal serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la Colla de Diables Bram de Foc de Brira, i a 3:15 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
3: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
5: Dissabte 27 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2:15 a 5, al parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danira la Pirata. A partir de 4:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de Festa Major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Salvatana. A 6:45, al pati de l'escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat Sissens. A 9:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
3: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
5: Diumenge 28 de juny.
4: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènech al carrer del Mig. A 1:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia a l'escola Ernest Lluc tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el Centre Polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A 9:15 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 10:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
3: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
5: Dilluns 29 de juny.
4: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb de Sitges a l'hora de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc, i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 8:15, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de fi de festa al parc de Can Morral, i a 12:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
3: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
4: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
3: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
3: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
8: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
7: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
10: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.

0: cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
1: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
0: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
2: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
4: Fórmula 40.
5: Fórmula 40. Fórmula 40.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze de Safaja del municipi i diverses un càmping i diverses cases esparcides pel terme municipal, pel foc forestal que s'ha declarat precisament en aquesta zona. Es fa per una qüestió sobretot d'evitar la mobilitat i Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de tot aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Per ara, la situació del foc és que els bombers estan prioritzant les tasques d'extinció a la part més activa ubicada cap al flanc esquerra de l'incendi, una zona pedregosa que alenteix la progressió de les línies i on es generen rodolaments. Hi ha unes 31 dotacions terrestres de bombers i 6 mitjans aèris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment, com us dèiem, aquest flanc esquerre. A causa d'aquest incendi està tallada la BB-1341, precisament a Sant Quirze de Safaja. Segons dades provisionals d'agents rurals, l'incendi afecta una superfície d'unes 7 hectàrees de vegetació. Precisament per incendis com aquest es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Hi ha afectacions. Seguim repassant que el servei de Rodalia s'ha estallat per una incidència en la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11, entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu mentre DIF treballa en una solució al problema. Hi ha pàgina de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys, acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar aquest home que anava en patinet i va fugir. Per una altra banda, aquesta nit de Sant Joan s'ha saldat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Encara en plana de successos, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic al concert que la banda va fer el dimarts a Vilassar, al Maresme. La banda explica que van decidir suspendre aquest espectacle després que l'acció reproduís fins a 3 vegades. I en plana cultural, les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major del municipi vellenc de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 amb folre, seguit del 4 de 9 net i el 7 de 9 amb folre, i la colla jove Xiquets de Valls han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 amb folre i manilles. I avui a les 8 els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el 5è partit per intentar guanyar el títol de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Abril Informació. L'agenda amb Anabel Gómez. Especial Festa Major.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
4: Dijous 25 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 6:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà l'uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de ciclo outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJ joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwilder, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
0: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
4: Divendres 26 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Bros acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2 quarts de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Ball a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la festa major a càrrec del Gran Germán. A 2 quarts d'11 es farà la tronada de festa major seguida del Correfoc amb la colla de Diables Bram de Foc d'Abrera. I a 3 quarts de 12 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
4: dissabte 27 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2 quarts d'1 a 5, el parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8 i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danira la Pirata. A partir de 2 quarts de 5 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de festa major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Salvatana. A 2 quarts de 7, al pati de l'Escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat Sissens. A 1/4 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de Generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Diumenge 28 de juny.
3: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2 quarts d'1 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia l'escola Ernest Lluc tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el Centre Polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A 8:15 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'impro show especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 2:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
4: Dilluns 29 de juny.
3: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut d'en Decid Jazz a l'hort de la parròquia. A 2:15 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 2:15, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral, i a 2:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació, l'agenda. especial Festa Major.
3: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
3: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
3: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Roser, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
7: Música i informació. Ràdio Abrera.
8: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's
4: right. DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90s.
5: Los temazos de siempre.
4: Las mejores melodías.
6: Y muy buen rollo.
7: Y muy buen rollo.
8: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Brera.
9: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
4: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo. Sonido Remember.
10: A Radio Brera tots els dies són una festa. També els festius.
11: També els festius.
10: Sintonitza'ns.
0: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3-770-49-30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: L'estiu més fresc amb Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers es mostren optimistes amb l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, que esperen poder estabilitzar durant aquesta mateixa tarda. Ho ha explicat des del lloc de control Robert Zaera, cap de suport del dispositiu d'extinció. Segons precisament ha indicat, els dos primers terços del flanc dret i del flanc esquerre estan en vies d'estabilització i la quarantena de dotacions que treballen al lloc actuen amb contundència al cap i l'última part del flanc esquerre per evitar que s'obri sobre la població de Sant Quirze. Zaera també ha subratllat que es manté el confinament preventiu a l'espera de l'evolució del foc i ha demanat a la població que s'informi d'aquesta evolució a través dels mitjans oficials. Per ara, l'incendi ha afectat 14 hectàrees. Precisament per incendis com aquests es manté activat el Pla Alfa per risc molt d'incendis a 132 municipis de comarques de Catalunya, de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament per veure l'evolució de les temperatures, que és precisament el que marca aquest Pla Alfa, repassem les properes hores, el temps i també de cara a demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
3: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Joan, que ens ha de venir amb una temperatura igual d'alta que els últims dies, de fet ja al matí, està despertant francament xafogós a moltes comarques i la tarda tornarà a portar valors per sobre dels 40 graus a l'ombra en alguns indrets de les comarques de Ponent. També aquesta tarda, novament, algunes tempestes al Pirineu, les més probables al Ripollès, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, en molts casos tempestes amb força vent i alguns núvols baixos o alguna boira i tot en alguns racons de la costa, especialment aquest matí cap a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
2: Hi ha afectacions. El servei de Rodalies segueix tallat per una incidència a la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu. I passem a cultura, ja que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major del municipi vallenc de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre. La colla jove Xiquets de Valls, per la seva banda, han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en esports, avui a les 8, en bàsquet, caixa o faixa pel Barça, que juga el partit de la final de la Lliga ACB al Palau Blaugrana davant el València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, l'agenda, amb Benabel Gómez, especial Festa Major.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
6: Dijous 25 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
4: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major,
6: Divendres 26 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Roca i Bros acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2:15 de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre, la plaça de Pau Casal serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la festa major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 d'11 es farà la tronada de festa major seguida del Correfoc amb la colla de diables Bram de Foc de Brira, i a 3:15 de 12 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
4: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major, dissabte 27 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2:15 d'1 a 5, al parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danir a la Pirata. A partir de 2:15 de 5 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de festa major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el ball de gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'orquestra Salvatana. A 2:15 de 7, al pati de l'escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat Sissens. A 1:15 de 2 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al passeig de l'Església, i a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de Generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
4: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major, diumenge 28 de juny.
5: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2:15 d'1 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. Al migdia, l'escola Ernest Lluc tindrà lloc al lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el centre polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A 8:15 de 9 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'impro show especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arriba a 2:15 d'11 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
4: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major, dilluns 29 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb de Sitges a l'hora de la parròquia. A 2:15 de 7 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc, i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 2:15 de 8, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de fi de festa al parc de Can Morral, i a 2:15 de 12, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
4: Abrera Informació, l'agenda.
6: especial Festa Major.
5: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
6: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents. Dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits del divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
6: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
9: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
8: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
9: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Música i informació. Ràdio Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
5: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
5: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
11: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
12: No te quedes atrás
11: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
12: En Top Música Nueva.
11: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
13: Hola, soy J. Cerrando.

0: els festius a Ràdio Abrera, música i informació.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
5: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: darrera informació. L'agenda, amb Benabel Gómez, especial Festa Major.
1: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
2: Dijous 25 de juny.
1: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 6:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
2: Divendres 26 de juny.
1: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Rocaibrós acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 8:15 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A 8:00 del vespre, la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a 9:00 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a 10:00 de la nit es farà el pregó de la Festa Major a càrrec del Gran Germán. A 11:15 es farà la tronada de Festa Major seguida del Correfoc amb la colla de Diables Bram de Foc d'Abrera, i a 12:15 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major,
2: dissabte 27 de juny.
1: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 1:15 a 5, el parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a 5:00 hi haurà l'hora del compte amb Danira la Pirata. A partir de 4:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs al Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de Festa Major sortirà a 7:00 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el ball de gegants. A 8:00 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'orquestra Salvatana. A 7:15, al pati de l'escola Ernest Lluch, acollirà la trobada de Seat Sissens. A 9:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
2: Diumenge, 28 de juny.
1: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al casal de la gent gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia l'escola Ernest Lluc tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8, el centre polivalent acollirà Disco Divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, als Castellers, al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A un quart de 9 del vespre, al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'improshow especial LGTBI. I la gran actuació de la nit arribarà a 10:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major,
2: dilluns 29 de juny.
1: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb de Sitges a l'hora de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 7:45, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral i a 12:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
1: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura, i l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera del dissabte 27 al dilluns 29 de juny en horari de matins de 10 a 1 i les tardes de 5 a 8. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10 a 1.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
1: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a les 2. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 de la matinada, amb aturada de la música a la 1. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1 de la matinada, amb aturada de la música a 2:15. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
0: Abrera Informació, l'agenda, especial Festa Major.
1: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
6: Música i informació. Ràdio Abrera.
7: ¿Qué hora son, mi corazón?
8: Hora 23.
9: Te lo dije bien
10: clarito. Permanece a la escucha.
11: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
8: Hora 23.
11: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
8: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
11: A Ràdio Abrera, Hora 23.
12: Ràdio Reloj.
13: 12 de la noche en La Habana.

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera, tots els dies són una festa. També els festius sintonitzen.
3: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Un incendi crema des de primera hora de la tarda a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers treballen per estabilitzar-lo amb 25 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. Al centre de control hi tenim en Jordi Givert, d'Ona Cunidenca. Bona tarda, Jordi, com està la situació ara mateix?
3: Bona tarda, doncs fins ara han cremat unes 14 hectàrees, la seva majoria de massa forestal. Un incendi que s'ha originat a tocar d'una parada d'autobús propera al càmping L'Illa d'aquesta localitat del Moianès i que, segons l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, hauria estat originat per una acció humana. Els agents rurals estan investigant, però tot apunta que podria ser una petard o bé una cigarreta mal apagada. A partir d'aquí, l'incendi ha provocat que s'hagi hagut de confinar tota la població del municipi per precaució i per agilitzar la feina dels bombers en extingir aquest incendi que, de moment, encara no està controlat.
2: Doncs moltes gràcies, Jordi. Seguirem amb atenció l'evolució d'aquest incendi aquí des de la xarxa. Precisament per incendis com aquest es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I seguim repassant afectacions, en aquest cas, que s'ha restablert la circulació a les línies R2, R2 Nord, R3 i R11, segons ha informat fonts de Renfe. L'R2 i l'R2 Nord i l'R11 estaven tallades entre Sants i Montcada i Reixac per una incidència a la infraestructura. Un cop recuperada la marxa dels combois, la freqüència de pas es recuperarà de forma progressiva. I parlem en clau cultural, i és que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major d'aquest mateix municipi, la diada de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls ha portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb un 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre, i la colla jove Xiquets de Valls ha tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en plana esportiva, en bàsquet, caixa o faixa avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. I ho fa a partir d'ara mateix. Els de Xavi Pascual buscaran un triomf que forci aquest cinquè partit. I l'Igualada s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final a la pista del Liceo. I fa poc han arribat a l'aeroport del Prat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació. L'agenda. Amb Benabel Gómez. Especial Festa Major.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies en el marc de la Festa Major de 2026.
6: Dijous 25 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluch és de 10 a 2. De 6 a 8 de la tarda, a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans, amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
4: Abrera Informació. L'agenda. Especial Festa Major.
6: Divendres 26 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 10 a 2. D'11 a 12 a la Biblioteca Josep Rocaibrós acull l'activitat Juguem a l'Ego. De 4 a 8, el Casal de la Gent Gran celebra la seva festa flamenca. De 5 a 7, al Casal de Joves hi haurà bingo musical. De 7 a 9 se celebrarà el tercer talent show jove a la plaça de Rafael Casanova i l'exhibició de ball d'Energy Dance Summer al parc de Can Morral. I a 2 quarts de 8 hi haurà l'exhibició de ball de Vive i Baila a la plaça del Doctor Trueta. A les 8 del vespre la plaça de Pau Casals serà l'escenari del concert de tarda de l'Orquestra Meravella. La nit començarà a les 9 amb la batucada martucada des del parc de l'estació fins a la plaça de la Constitució, on a les 10 de la nit es farà el pregó de la festa major a càrrec del Gran Germán. A 2:15 es farà la tronada de festa major seguida del Correfoc amb la colla de diables Bram de Foc de Brira, i a 3:15 es farà el piró musical a la plaça de l'Església. I a la mitjanit començaran diverses propostes musicals. El ball de nit a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Meravella, The Queen Experience a la plaça de Rafael Casanova, seguida de nit pop-rock a càrrec del DJ Jordi Bosquet, i la nit jove al parc de Can Morral amb els DJs Furo, Alke i Mars, Duque i Alarcón Guap.
4: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
6: dissabte 27 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. Durant tot el matí se celebra el concurs de pesca d'adults de la Festa Major de l'Associació de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. Hi haurà recaptació solidària de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de 10 a 2 al Mercat Municipal, la plaça de Rafael Casanova i el Rabato, davant del Centre Polivalent, i de 6 a 8 de la tarda a la Rambla del Torrentet, cantonada amb el Passeig de l'Església. De 10 a 1 i de 4 a 8 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. Durant tot el dia es disputa el torneig de frontenis al frontó municipal. De 2:15 a 5, al parc de l'estació acollirà el popular porró electrònic amb els DJs Andreu Presas i Sergio Hernández. A la tarda s'inaugura la bibliopiscina a la piscina municipal d'estiu, que obrirà de 4 a 8, i a les 5 hi haurà l'hora del compte amb Danira la Pirata. A partir de 4:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari del torneig d'escacs del Memorial Pere Palau. La cercavila tradicional de festa major sortirà a les 7 de la tarda des del carrer del Rabato fins a la plaça de la Constitució, on hi haurà el Ball de Gegants. A les 8 hi haurà el concert de tarda a la plaça de Pau Casals amb l'Orquestra Salvatana. A 6:45, al pati de l'escola Ernest Lluc, acollirà la trobada de Seat Sissens. A 9:15 de la nit començarà el correfoc infantil des de la plaça de la Constitució fins al Passeig de l'Església. I a la mitjanit s'iniciarà el ball de nit amb l'Orquestra Salvatana a la plaça de Pau Casals, la White Party a la plaça de Rafael Casanova amb els DJs Fajardo i Sergio Hernández, i la festa amb Millennials al parc de Can Morral amb el tribut a l'Oreja de Van Gogh, i festa de generació Millennial Z amb l'actuació de Natàlia.
4: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
6: diumenge 28 de juny.
5: De 8 a 9 hi haurà toc de matines pels carrers del municipi. L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc serà de 9 a 2. A les 10 del matí es farà la ruta històrica Abrera en temps de guerra amb inici a la plaça de la Creu. Les inscripcions estan obertes al web abrera.cat. De 10 a 1 hi haurà festa flamenca al Casal de la Gent Gran. A les 12 s'inaugurarà el parc de Montserrat Fusalba i Domènec al carrer del Mig. A 2:15 a la plaça de Rafael Casanova hi haurà festa Holi. I al migdia l'escola Ernest Lluc tindrà lloc el lliurament de premis i dinar del concurs de pesca de Festa Major. De 6 a 8 el centre polivalent acollirà disco divers. A les 7 hi haurà exhibició de ball de les Joventudes Rocilleres d'Abrera a la plaça del Doctor Trueta, els Castellers al parc de l'estació, i una audició de sardanes a la plaça de Pau Casals amb la col·laboració de les escoles del municipi. A 9:15 del vespre al parc de l'estació hi haurà lectura del manifest LGTBI, seguida de l'impro show especial LGTBI, i la gran actuació de la nit arribarà a 10:15 al parc de Can Morral amb el concert de Miqui Núñez, seguit de la festa DJ Estiu a la Fresca.
4: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major,
6: dilluns 29 de juny.
5: L'horari dels patis oberts a l'escola Ernest Lluc és de 9 a 2. A les 12 del migdia es farà la missa de Festa Major a l'església de Sant Pere d'Abrera, seguit d'un concert vermut amb The Sid Jazz a l'hort de la parròquia. A 6:45 de la tarda, la plaça de Rafael Casanova serà l'escenari de l'espectacle familiar El Misteri de les Bombolles. A les 7 es disputarà un torneig de futbol al pati de l'escola Ernest Lluc, i al parc de l'estació hi haurà Tardeo Rumbero. A 8:15, l'auditori del Centre Polivalent projectarà la pel·lícula Atropia dins el cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, i la cloenda de la Festa Major arribarà a les 11 de la nit amb el castell de focs de Fira Festa al parc de Can Morral, i a 12:15, nit de veneres i rom cremat a la plaça de Pau Casals amb el grup Porvo.
4: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: Finalment, parlem de les exposicions que es podran veure aquests dies a Abrera. La mostra pictòrica del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que es podrà veure del dijous 25 de juny al dilluns dia 29, de 6:15 a 9:15 a la Casa de Cultura. I l'exposició sobre els cineclubs El públic s'organitza, que es podrà veure a l'espai artístic Pere Torres d'Abrera, del dissabte 27 al dilluns 29 de juny, en horari de matins de 10:00 i les tardes de 5:00 a 8:00. Durant el mes de juliol, la mostra també es podrà visitar tots els dissabtes de 10:00 a 1:00.
4: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: Les atraccions infantils de la Festa Major d'Abrera estan situades al recinte Firal, al final de la Rambla del Torrentet, davant del Mercat Municipal. Els horaris d'obertura són els següents: dijous 25 de juny, de 7 de la tarda a 12 de la nit, amb el Family Day i descomptes de 2x1 en atraccions. Divendres 26 de juny, de 6 de la tarda a 2 de la matinada, amb aturada de la música a 1:15 a 2:00. Dissabte 27 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 a 3:00 de la matinada, amb aturada de la música a 2:00. Diumenge 28 de juny, de 6 de la tarda a 2:15 a 2:00 de la matinada, amb aturada de la música a 1:00. Dilluns 29 de juny, de 6 de la tarda a 1:00 de la matinada, amb aturada de la música a 2:15 a 1:00. Cada dia, de 7 a 8, tindrà lloc l'hora tranquil·la, sense música ni llums a les atraccions, o com a mesura inclusiva per facilitar l'accés al recinte de persones amb hipersensibilitat sensorial. Per facilitar la tornada a casa del veïnat dels barris abrerencs, s'amplia l'horari del bus les nits el divendres 26, el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny, que serà gratuït. Podeu consultar els horaris al programa de Festa Major.
4: Abrera Informació, l'agenda. Especial Festa Major.
5: I recordem que des del dijous 25 de juny fins al dilluns dia 29 inclòs, romandrà tallat el trànsit de vehicles dels carrers Rosers, Sant Martorell i Rambla del Torrentet, així com de qualsevol carrer on es desenvolupi algun acte o activitat de festa. Es recomana seguir en tot moment les indicacions de la policia local o el personal de protecció civil i utilitzar els recorreguts alternatius fixats. Trobareu tota la informació actualitzada de la Festa Major d'Abrera de 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
8: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
7: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. El gegant del Pi ara balla pel camí. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat ara balla, ara
10: balla. Big Friday on Air.
11: Que alguien saque a bailar a la morocha.
12: Ya no sonríe más se arregla todo.
10: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A
5: Ràdio Abrera. Fórmula.cat.
13: El gegant del Pi, ara balla, ara balla. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
14: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
15: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

No és enveja, és una denúncia conscient. Aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets imprescindible.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
4: Happy Holidays!

0: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
1: T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos, avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remputat.

0: També a l'estiu, amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Obrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.
1: A Ràdio Obrera, fórmula.cat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, a les 9 us parla Adrià Jurado. A Sant Quirze, Safaja, la comarca del Moianès, els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal que crema des de primera hora de la tarda. Al centre de control hi tenim en Jordi Givert, d'Ona Codinenca. Bona nit, Jordi. Com està la situació per allà?
3: Bona nit, doncs efectivament està estabilitzat. Els bombers han aconseguit rodejar el perímetre d'aquest incendi que ja ha cremat 16 hectàrees aquí a Sant Quirze Safaja i que de moment ha permès aquesta estabilització, aixecar el confinament que hi havia a la població per agilitzar les tasques d'extinció dels mateixos bombers. Un incendi que ha començat a primera hora de la tarda i que fins ara encara continuen treballant una vintena de dotacions dels bombers i també 6 mitjans aeris. Per altra banda, tot apunta que hauria estat, segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, un element pirotècnic, el que hauria originat a prop d'una estació d'autobús del municipi aquest incendi forestal.
2: Doncs moltes gràcies, Jordi. I precisament es manté per incendis com aquest activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament repassant aquest Pla Alfa, que és per les temperatures, repassem les temperatures de la jornada d'avui de Sant Joan, que ha tornat a superar els 40 graus al Segrià, amb 40,9 graus a Lleida, a la famosa quart dia consecutiu que superen els 40 graus en aquesta estació. Alguns sectors també de les comarques del nord-est avui han registrat el dia més calorós del que portem d'any, amb 38,6 graus a Girona. I canviem de terç i parlem de successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 12 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet per un camí prop de la Nacional 230 Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar aquest home que anava en patinet i va fugir. I anem a la plana esportiva, perquè l'Igualada es va proclamar ahir campió de l'Hockey Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceo a la tanda de penals i remuntar-se una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la noia feia 29 anys que no aconseguien aquesta fita i demà a la capital, a Igualada, celebraran aquesta fita històrica. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
4: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per el dial o potser navegant per internet. Algú va dir: el sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora, que ja saps que això ho fem junts.
5: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda va a Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada. I Serrat, a l'últim moment, va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i a altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes els ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original a l'anglès, o francesa o italiana, i en el tocadiscos 2 posaven la versió al castellà i en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro, perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser l'única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie en el mundo que entienda mi nostalgia.

0: Ah, bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro i una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya, per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar, a YouTube hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell li anava al darrere, sí, sí, li representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que m'ha escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa tradicional i històricament els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial, perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bé, bueno, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. Just got home from Illinois, locked the front door, oh boy. Got to sit down, take a rest on the porch. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Ball. Van modificar el Creedence per Creedence, com el credo, en aquest cas, amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup, després que els seus membres s'haguessin dispersat, van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

acaba, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Ridge Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes.

0: ¿Y cómo es su corazón?
1: Sí, como la piedra. Y es su corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Hello Festona. Cor de pedra. Els Stones, esclar, però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "no n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Sweatshoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "mai no hi haurà un altre Blue Sweatshoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well,

0: I el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamusa blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, s'està bien con la ràdio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
3: Oh, quédate con la ràdio.
0: Acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia. Passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I, a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està cayendo. Jo, qualsevol persona que em provoqui un somriure, li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: La canción de mi vida, pues no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
1: Gracias, suerte.
2: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de les primeres.

tendra, senzilla, molt curta, 1 minut 47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply. This

Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week. Recordes que...

dels primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: les càmeres no m'enfocaven, però clar,
1: malament coses d'aquestes passar, no?
0: No, són moments de tensió, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses esclar passen, però quan t'enganxen al directe, doncs clar. Però, bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està, aquesta és més graciosa, és normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctics pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho no moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això, de cop i volta estàs parlant i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
1: S'ha escapat el riure, no?
0: Moltes vegades, clar. O sigui, això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets, i aquí sí que és difícil.
1: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res.
0: Bueno, és que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, faig el que puc, però...
1: Tu ets molt jove i estem en un programa musical Revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
0: Space Oddity.
1: I per què?
0: És una cançó que
1: però
0: sempre...
1: Però si va sortir quan sempre... tu no havies ni nascut.
0: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó la que sempre acabo posant.
1: Moltes gràcies, molta sort.
0: Gràcies.
1: Bueno, doncs, sorprenentment, a Sandra Sabatés, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que, suposadament, diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apollo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo, de tant en tant feia de mimo, i també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey, que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet. Grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capravos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidona, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona? Ah. Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del so disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Els bombers han estabilitzat a les 8 del vespre el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que ha començat a 2:15 i ha afectat 16 hectàrees de superfície, majoritàriament forestal, segons estimacions provisionals. L'incendi ha obligat a confinar la població del municipi i d'un càmping pròxim al lloc on ha començat aquest incendi. En total, unes 700 persones han estat confinades. Un cop s'ha estabilitzat, les flames s'ha aixecat el confinament, però en una compareixença davant dels mitjans, Joan Reyes, sotinspector dels bombers, ha recomanat no acostar-se a la zona afectada per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Per la seva banda, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, ha dit a l'ACN que l'origen del foc pot haver estat una burilla mal apagada o un petard. I el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil donen per finalitzada l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes d'avui s'han registrat al Segrià, a Lleida la Famosa, amb 40,9 graus de temperatura, i al Carràs, que l'ha seguit amb 40,7 graus de temperatura. Des de diumenge, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès a 209 persones per sobretot aquesta calorada. I passem en plana de successos, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut precisament a prop de Lleida, a Torreferrera, a un camí prop de la Nacional 230, un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet durant la revetlla de Sant Joan. Avui a la matinada els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident a Lleida i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. I el grup Fades denuncia una agressió homòfoba amb llançaments de gels per part d'algunes persones del públic del concert que la banda va fer el passat dimarts a Vilassar de Mar. Al Maresme, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. I en cultura, les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major del municipi vallenc de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre. La colla jove Xiquets de Valls ha tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en plana esportiva, l'Igualada ha arribat durant aquesta tarda a Barcelona al Prat, després de proclamar-se campió de l'Hockey Lliga i fer-ho després de 29 anys que no aconseguien aquesta fita esportiva. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Música i informació. Ràdio.

Bona nit i benvinguts a Jazz Club de nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.

Aquest programa i qui us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom. Benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Abrera 107.9, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí, Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. I aquesta setmana de nou amb un programa dedicat a una de les discogràfiques més joves de casa nostra, The Changes. Escoltarem temes de tres dels seus projectes. El primer, l'últimíssim disc, alhora que primer d'ells dos, és A Miralles en Rai Paz, amb el Giuseppe Campisi, o The Tricks Your Mind Can Play. També el darrer del pianista Néstor Jiménez, Anthropic Principles, per acabar amb l'ànima d'Irene Reig. I començaré el programa amb el disc Talisa Miralles en Rai Paz featuring Giuseppe Campisi o The Tricks Your Mind Can Play, publicat el 22 de maig de 2026, enregistrat el 23 de febrer de 2025 a l'Espai Sonor Montoliu, Montoliu de Segarra. Gravació i mescla de David Casamitjana, màstering de Ferran Conangle, una abraçada a tots dos. I aquí tenim a Isa Miralles, veu i percussió en un tema, Rai Paz, guitarra i Giuseppe Campisi, contrabaix. Al blog hi trobareu l'enllaç al bancamp del disc. El repertori de l'àlbum, aparentment heterogeni, però amb el jazz com a eix central, transita des de Broadway fins a Bill Evans, passant per petites incursions a la música brasilera i la cançó d'autor, the folk americana. Tot plegat acaba configurant un relat cohesionat al voltant de les múltiples maneres de viure l'amor i les relacions humanes per acabar rendint-nos, resignats o fascinats, davant la inevitable ignorància que envolta les grans preguntes de la vida. Així doncs que també hi ha diversitat de ritmes i tempos, havent-hi balades precioses i temes amb tot el swing del món i, esclar que també amunt, amb tota la calidesa de la música del Brasil, a Rita, a tempo vital, de Chico Buarque. De balades a tempo delicat n'hi ha diverses, com és ara la preciosa Both Sides Now, tema de la psicodèlia dels anys 60, compost per la gran Joni Mitchell. També és així de delicat un tema de la parella creativa Oscar Hammerstein II i Jerome Kern, The Folk Who Lives on the Hill. I encara més tendre és The Two Lonely People, de Bill Evans, amb lletra de Carol Hall, de 1971, però n'hi ha una que sempre m'ha captivat i aquesta és Where or When, d'una altra parella de masters, Richard Rodgers and Lawrence Hart, aquest a un pèl més de delicat tempo. I ves per on que per començar a escoltar-los ho farem amb aquesta preciosa cançó on ells en fan una magnífica recreació.

0: Doncs quina versió ens han fet d'aquest preciós tema Where or When de Rodgers and Hart del 1937 i encabit en el musical de Broadway Babies in Arms. De fet, l'han iniciat amb una intro molt delicada a veu i guitarra i encara sense albirar la qüestió rítmica. Aquesta ha aparegut amb les primeres notes greus del contrabaix de Giuseppe i ja la coneguda i molt bonica melodia i amb els acords de Ray acaronant-nos ja d'entrada. I que maco el canvi a tot swing en el pont o la ve del tema, i sí, que Ray ha iniciat la seva improvisació molt melòdica amb el walking del contrabaix de Giuseppe, ells dos, en uns moments magnífics de sobrietat, d'elegància. És clar que d'elegant la veu d'Elisa Miralles, alhora que amb una perfecta afinació, la que té ella, i també bonica veu. I al final ha estat per emmarcar de dolç, ideal tema per començar-los a escoltar. I ja els deixarem d'escoltar en aquests dos temes seguits, a Rita de Chico Buarque i Three Little Words de Ravi and Kelmer.
1: A Rita levou meu sorriso, no sorriso dela meu assunto. Levou junto com ela eu que mede direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato.

I què bé ha cantat a Rita en portuguès Isa Miralles, i quina marxeta de tema de Buarque. El tema l'ha iniciat Isa delicadament amb les delicades percussions i ja la melodia, un tema vital on després de cantar-la, la melodia, car ben aviat s'ha acabat, de nou Isa ens ha encantat tot improvisant en escat, impro melòdica però amb l'harmonia ben a prop. I és clar que Giuseppe igualment l'ha clavat en el seu solo i tema de nou amb la veu d'Isa per ja acabar-lo de cop. I que vital el tema Three Little Words, tres petites paraules, ja d'entrada amb un swing impressionant de Giuseppe. I ha estat Rai qui ha donat la veu de Somi amb el tema, amb els seus acords, a moda d'intro. Isa ha acabat la melodia ben aviat pel tempo i ja s'ha posat a improvisar de nou en escat i, és clar, ha fet una gran improvisació, tècnica sí, però també bon gust interpretatiu, alhora que també amb les noves melodies creades. I sí que Rai i Giuseppe l'han acompanyat la mar de bé mentre ella ha cantat. Però és que després ells dos han clavat uns solos magnífics, primer el de Rai més llarg amb notes i acords, però després amb un Giuseppe fent tots dos uns quatre compassos compartint improvisació. I és clar que de nou la melodia i final d'aquest gran tema, ideal per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats Isa Miralles, Rai Paz i Giuseppe Campisi. Abraçades. I segueixo amb aquestes músiques de creadors de casa nostra i ara deixant de banda les veus i centrant-nos en temes instrumentals, els del disc de Néstor Jiménez, Anthropic Principles, publicat el 23 de gener de 2026, enregistrat a Sol de Sants Studio, mesclat i masteritzat per Vic Moliner. Una abraçada a Vic amb Néstor Jiménez piano, Camil Arcarazo contrabaix, Andreu Moreno bateria, tota la música composta per Néstor Jiménez. Al blog hi trobareu l'enllaç al Bandcamp del disc. I si la música pogués anar més enllà dels límits de la física, així comença el paràgraf d'un text que escoltareu després i si no el podreu llegir al blog. I ves per on que farem un canvi estilístic, car passarem de temes i projecte en què habiten el jazz clàssic per data de composicions dels temes a un amb temes propis i estil de jazz força contemporani. Aquesta és la sensació que a un li queda després d'haver-los escoltat detingudament. Dels 8 temes, només dos tenen el tarannà de les balades o temes a tempo slow. Un d'aquests és el que titula l'àlbum Anthropic Principles, amb espurnes melòdiques avançades. L'altre de dolç és el A Million Light Years Away, tema que t'enganya, car d'entrada sembla que hagi d'anar supertranquil, però no, car té uns canvis força entremaliats. Com aquest darrer és el primer track Speed of Light, i també amb la seva melodia estratosfèrica. Escoltem-los, doncs, en aquest magnífic tema, Speed of Light, de Néstor Jiménez.

Doncs i quin canvi musical que acabem de percebre, oi? La veritat és que a mi, en escoltar-lo aquests dies, tot i preparant el programa, em va passar el mateix que a vosaltres. Quina modernitat, quina visió més oberta la seva, la del Néstor, en concebre aquests temes del seu disc. Hi ha de manera evident pels títols dels temes una orientació científica, una admiració científica per com n'és d'immens i majestuós l'univers i les seves lleis. Ell ho ha sabut plasmar, ha sabut trobar les melodies adequades, alhora que també l'aspecte dels ritmes i tempos dels temes. I és que la melodia és brillant, amb uns intervals força atípics que també ens situen el tema en el jazz contemporani. I de quina manera més delicada ha començat la seva inversemblant improvisació, quasi que amb un break, on a partir d'aquí ell s'ha anat esplaiant, desenvolupant la seva creativitat. I quin suport de Camil al contrabaix i més incisiu, l'Andreu a la bateria, gran solo del primer del qual ja en coneixem les virtuts com a baixista però també com a guitarrista, un puto crack. Vaja, gran tema de Néstor, ideal per començar-los a escoltar. I un altre d'aquests temes que et deixen amb el lai al cor és el sorprenent Rondo Lumina. Doncs encara els escoltarem en aquest darrer Rondo Lumina de Néstor Jiménez.

I de nou un tema sorprenent, i aquest encara més per com n'és la seva entremaliada melodia amb uns arpegis del pianista, mentre Camil al contrabaix feia també de les seves. I el tema té uns canvis melòdics i rítmics força increïbles, car l'Andreu a la bateria també s'ha esplaiat més que bé fent un solo brutal. Quins moments d'ells dos, car semblava no ser-hi en Camil. I de nou un break, primer a piano sol del líder Néstor i ja un altre desenvolupament a un nivell estratosfèric per com ell mateix ha fet la seva improvisació. De fet, sembla que hagi creat una altra melodia galàctica i com els dos de la base rítmica l'han acompanyat, que més sembla que hagin també improvisat. Realment és força complicat comentar un tema com aquest que ara et deixa sense paraules, també per la diversitat de canvis melòdics, rítmics i de tempo, tot i romandre-hi sempre aquest darrer. Brutal tema de nou de Néstor, aquest Rondo Lumina. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: 23 Robadors, Barcelona, Jamboree Jazz Club Barcelona, Sunset Jazz Club Girona. Al blog hi trobareu l'enllaç a la seva programació. I més temes superinteressants que segueixen aquests preceptes estratosfèrics són Black Hole, que segueix el tarannà de l'anterior, a més d'afegir-hi breaks diversos on sembla que s'aturi tot, però no. I sí que el tema més potent m'ha semblat que és el segon track del disc, CTC, també amb canvis diversos. Doncs ja els acabarem d'escoltar en aquest gran tema de l'amic Néstor Jiménez, CTC.

quina paleta de colors més increïble que té Néstor Jiménez al seu abast i com els utilitza d'una manera increïble. De nou un tema per emmarcar, per conceptes, per la qüestió rítmica, per melodies i, és clar, per les interpretacions. La magistral del líder al piano, però també la de Camil Alcarazo al contrabaix i de l'Andreu Moreno a la bateria. El primer ha fet un solo de traca i mocador, com ja fa temps que ens té acostumats. Pulsió, ritme, llenguatge, a tot jazz en un tema tan complex. I ves que el líder també s'hi ha posat fent-ne un altre d'increïble, de brillant, per com puja el registre agut, per com de puntillista és la seva digitació prístina i pura, i com domina l'execució dels diferents arpegis que ha fet. El que més sobta és la seva visió improvisant en aquests temes intergalàctics. També flipa la perfecta compenetració entre tots tres, com de bé han treballat conjuntament abans d'enregistrar el disc, cosa evident. De nou una dificultat immensa la de seguir i comentar aquest tema, els temes d'aquest magnífic projecte de Néstor. Ideal tema per ja deixar-los d'escoltar, o sigui que felicitats, nois, Néstor Jiménez, Camil Alcarazo i Andreu Moreno. Doncs ara ja encarem el final del programa amb el disc Ànima d'Irene Reig, publicat per The Changes el 14 de novembre de 2025, enregistrat a Heartwork Studios per Gerard Porqueres, mesclat i masteritzat per Jan Valls, amb Irene Reig, saxo alt i soprano i composicions, Xavi Torres, piano, Pau Sala, contrabaix, Andreu Pitarc, bateria. Ànima reflecteix les possibles etapes que experimentem com a individus, moments en què la nostra ànima lluita, es lamenta, es cura i evoluciona davant les adversitats de la vida. És un viatge que desperta una àmplia gamma d'emocions i ens crida a seguir endavant i nodrir el creixement de la nostra pròpia ànima. Dir-vos que dels 7 temes que hi ha, només 2 són delicades composicions. La que més i també més curta és la bassa, de només 2 minutets. L'altra, de delicada i més llarga, de més de 6 minuts, és Centaures, amb un gran solo de sala al contrabaix, ja després d'escoltar la melodia a càrrec d'Irene. El primer track té també un tarannà tranquil, tot i els diversos canvis encabits en ell, i aquest és Felicitat Continguda. Doncs ja la començarem a escoltar a ella i a ells en el preciós Centaures d'Irene Reig.

I sí que tornem a les melodies després d'haver viatjat per la galàxia, sí. I és que amb aquest ànima d'Irene Reig tornarem a situar-nos en un jazz més melòdic. Això no vol dir que els temes i improvisacions no siguin contemporànies, que sí, però de manera diferent als del projecte anterior. I el tema l'ha començat Xavi al piano fent el motiu principal a partir del qual ha sorgit la bonica melodia. Que maco el so que n'extreu del seu saxo alt Selmer, la Irene Reig. I ves per on que qui primer ha improvisat ha estat el bo de Pau Sala, el contrabaix, ell un gran màster com la resta del grup. I si la melodia ha estat molt bonica, també ho ha estat la seva improvisació, la d'Irene al saxo alt. Quin solo més increïble que ens ha fet, amb quina musicalitat, amb quina tècnica més inversemblant. Brutal solo, magnífic so. Impressionant per la calidesa, també. Sorprenent, però, ha estat el final del tema, ella a saxo alt, solo, fent una impro final espaterrant, alhora que molt sentida, de sentiment, carregada també d'una gran bellesa i dificultat interpretativa. Preciós tema per començar-los a escoltar, a ella i a ells. I ens diuen algunes coses que, si no m'escolteu aquí, les podreu llegir al blog. I també Release té una gran vitalitat rítmica, sobretot en la improvisació de Xavi Torres al piano. I per això ja els deixarem d'escoltar a ella i a ells en aquest tema i nosaltres acabarem el programa d'avui, Release, d'Irene Reig.

I sí que acabar el programa d'avui amb aquest increïble tema ha estat el més adequat, un tema amb una melodia un tant entremaliada, primer amb el marcatge a la bateria de Pete Arc, també amb el contrabaix de Sala. Melodia entremaliada, gens trillada, i ja el solo de Torres al piano, primer tranquil de tempo i després a tempo doblat i amb un swing que hi és, tot i no d'una manera evident, per cap walking. I si no parlem de walking, doncs parlarem d'un magnífic i increïble groove. Sí que ha aparegut el swing en la improvisació d'Irene, el saxo alt, i no sempre, vaja, a moments quan Sala ha fet el seu walking i Pete Arc l'ha acompanyat amb la seva particular solvència rítmica. Uns moments solistes de la líder que ens la situen com una de les veus més personals en això de tocar el saxo alt, i avui també amb el soprano, en un altre dels grans temes d'aquest disc, que per cert us recomano adquirir des del seu Bandcamp, cosa que amplio els altres dos projectes d'aquesta nit. Gran tema d'Irene, ideal per ja deixar-los d'escoltar, i nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que felicitats Irene Reig, Xavi Torres, Pau Sala i Andreu Pitar. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es. I jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts per gaudir dels ritmes llatins.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en la Habana.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en la...

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Abrera estem de festa. Siguem cívics. Gaudim de la nostra festa major amb respecte i civisme.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit?
1: En el torn de nit?
0: No trobes cap sèrie que t'enganxi?
1: També a la nit.
0: Ràdio Obrera.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Mami. Tu i jo tan elástico. Nos conectamos fantástico.
5: Sabes lo que siento, vivamos el momento. Échale mucha pasión. Con ese movimiento tan frágil como el viento.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Des de l'Ajuntament.